Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

0: Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any, que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre.
1: You

0: viejos valses vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar, va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó. En diferents preses, és clar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: And have a place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat...

0: el programa rival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Es deien Fairbrown Attraction. I promised myself. I promised myself.

Sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

¿De qué vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada

però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquella

0: Mediterráneo de los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, val? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir, qui creus que ha de manar? El cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals.

Un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

al Camp de Manis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

al meu estudi de ràdio per presentar-me al seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye, perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hay playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa Revival de l'Albert Mall.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Codril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

La gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cheer, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop, Shoop,

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it to-

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ben, de

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving, Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que
0: ping. Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. Y al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe.

Semilla Negra. Secretos que harán brotar tu risa. Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Con canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: Pumas d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa Revival de la

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dijous, dia 3 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Júlia, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et sí. va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro... ¿Cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Una reproducció uno a uno que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí de Granada, y hace unos dos meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estàtua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Hachiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un chiquillo.
0: Primer
3: de
0: tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: Te'l trobes en un contenidor. A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasó de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
3: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él y algún señor o alguna persona, solían ser como señor o mayor, eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?
3: Infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales, es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro? En cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: Has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua... A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua ja en el Parc Central... Has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo. O sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la gincama y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo. Pero dejé el móvil a un lado y... rompí a llorar, me acuerdo que le empecé a pegar golpes al... Es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es consciencii, no? Aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres
3: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, els dos.
4: Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia, i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
4: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
4: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
4: la característica que ha de tenir, que és un gegant més petit de lo normal, estaria entre 2 metres 75, 3 metres més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
5: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat, amb molt de treball darrere també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
5: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
4: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, doncs mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell doncs és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
4: Sí, home, és això, no és normal que una gegantona estigui feta cara a algú en concret, sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
5: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
5: No tenen.
4: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
5: Mai. No. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà,
5: Sí.
0: El dissabte.
5: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
5: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
4: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho, clar, perquè si jo el convido però ell me convida i no puc anar malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues llavors lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
4: Exactament. Tot va ser d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
4: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
4: Contra més trobades fem a fora, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
5: Sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45 i que el punt final és la plaça Federico García Lorca, aquí sí que és el de sempre, eh?
5: Sí, correcte, això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar la plaça Federico García Lorca.
4: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
4: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
4: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
5: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí tenim els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí tenim els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
5: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major que ens veuran segur. Es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
5: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
5: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
5: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
4: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
5: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys... ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la Festa Major d'hivern.
5: Sí, bueno, primer tenim dues sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat. I sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
4: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
4: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
4: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
5: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
4: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
4: Sí, sí, ja ho hem fet dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, eh? Per tant, la salut, no?
4: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
4: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, no, sí, sí, la Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
4: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
5: Correcte, sí, sí.
0: No? Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi, eh?
4: En fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'Ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigües Toses.
4: No, la Perla és l'agrupació Joves.
0: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural de Costosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
4: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
5: Moltes gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dissabte el foc tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major. És el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els ous de drac celebren el seu desè aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat. I per primera vegada... i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
6: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca, doncs, col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
6: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi veu fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
6: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
6: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
6: No.
0: La gent que està dins del drac.
6: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
6: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastant.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici, la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
6: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, el carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
6: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
6: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
6: Sí. La gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
6: Sí. La veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta. Podíem fer això? Vinga, va. Sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:45 del vespre. La sortida serà a la plaça en Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
6: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
6: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
7: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
7: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: finalment un missatge, a la ciutadania en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
7: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que com poden veure estem preparats per donar resposta i que per tant que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
8: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem? A tot

0: Casa de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda en format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
0: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
0: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat?
0: Sí.
1: En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
0: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
0: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreix, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió.

0: i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
1: Una Festa Major que al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
0: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
1: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
0: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
1: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
1: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça Ensenc Clavé, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
0: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
1: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça Ensenc Clavé, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs per què no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
1: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana, en el Parc Central, hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que comptem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la Festa de l'Aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys, que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
1: També tindrem actuacions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Diferents espectacles familiars.
2: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim a l'Ile d'Orlhac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
1: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí, i a la tarda, doncs sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
1: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
0: Sí, sí, comencem forts. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, doncs ja m'han arribat gent que diu que hi ha a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
1: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
0: Sí, sí, en marxa, i continuar després la Chenoa, doncs que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
1: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la una de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
0: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
1: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
0: Sí, sí, la veritat és que bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
1: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes d'unes colles de diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
1: Tenim la Gingana Nocturna, 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
1: nosaltres
2: tema...
1: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
1: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: la xingada
2: sí,
1: nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba doncs quan comença la gincama, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional amb els, a part del correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran perquè és la trobada de l'ètnia i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
1: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim...
0: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, per de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la dotzena edició del torneig de Carcassonne i la setena del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
0: Tapes salades i tapes dolces, o sigui que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
0: Sí, sí, acabarem doncs dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
1: després
2: engeguem,
1: ràpidament
2: ja
1: cap a la plaça Encén Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
0: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota aquesta setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest,
0: les Calacaixes,
2: i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
0: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
0: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar és un poble, Sant Andreu, que també doncs hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major, us espereu a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major, i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes marcades.
0: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
0: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant les activitats perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major, Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-la així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual... Pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar pues després d'estar en la... Bueno, em vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la Festa Major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la Festa Major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa Major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de Sant Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I l'esport també serà protagonista en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tindrem el torneig de tennis de Festa Major a càrrec del Club de Tennis de Sant Andreu de la Barca i també tindrem la tirada de Festa Major del Club del Tiramarc de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge al camp de Tiramarc des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. En té més detalls Joel Carrascó.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. Al cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, serà el torn de la tirada de la Festa Major 2026 ARC-SAP, que es farà al camp de tir amb arc de 10 a 13 hores. L'activitat està organitzada pel Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca i completarà el programa de propostes vinculades a l'activitat física durant aquesta Festa Major. El president del club, Antonio Ita, ha relatat tots els detalls d'aquesta tirada.
3: És una tirada deportiva de tiro con arco que se lleva haciendo más de 10 años en nuestra ciudad, el cual primer domingo de cada septiembre, cuando comienzan las fiestas del pueblo, se hace una tirada, en este caso de 3D en línea o llamada tirada americana, que consiste en colocar 12 parapetos, simulación de animales, a diferentes medidas, que van desde los 5 metros hasta los 30. Es un tipo de modalidad que gusta mucho a los deportistas de tiro con arco, porque simula la pericia y la puntería de dar a objetos, que en este caso son simulación de animales, crea una dificultad añadida, porque el animal se divide en varias partes. Diríamos la parte del corazón, la parte de los pulmones y el resto del cuerpo. Cada parte, si fuera real, sería más o menos vital dentro del animal, tiene una puntuación. Dar al corazón es la puntuación máxima, que serían 11 puntos, y la puntuación mínima, que sería dar el resto del cuerpo del animal, serían 5. Esta tirada es típica de nuestro club, gusta muchísimo a los demás deportistas de los demás clubs que hay en Cataluña. Precisamente el día 6 de septiembre organizamos la tirada y vendrán personas de diferents parts de Catalunya a participar.
2: I tan relata quines són les persones que poden participar d'aquest torneig de Festa Major.
3: Lógicamente, las personas deportistas que pueden participar son personas federadas o por la Federación Española de Tiro con Arco o por la Federación Catalana de Tiro con Arco. Se necesita tener un mínimo de nivel para poder disfrutar de este tipo de evento y cualquier persona que quiera acercarse a las instalaciones del club durante las 10 de la mañana hasta las 1 aproximadamente podrá disfrutar de la competición, ya que disponemos de unas gradas donde el personal puede sentarse y bueno, y ver la competición.
2: També ens ha explicat la dificultat d'aquesta competició, d'aquesta tirada, i explica com no és tan fàcil com sembla.
3: Las distancias, al ser diferentes, cada vez que el arquero tira, tiene que recalcular mediante la práctica que ha tenido en los entrenamientos las distancias que él cree que está el objeto a batir, vamos a decirlo así, y crea que cada tiro durante toda la jornada tengas que agudizar mucho tanto tu vista para analizar la situación de la próxima flecha que vas a tirar, como de ir continuamente modificando la puntería y la posición de tiro, que esto es lo realmente bueno, que llama la atención.
2: El Club de Tiramarc també obre les portes a afegir nous integrants en aquest esport a través d'aquesta tirada de la Festa Major.
3: Y si alguna de las personas que se acercan a verlo estuviese interesado en hacer una prueba en el club, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la junta o mediante la página web, envía un mail diciendo o exponiendo que quiere hacer una prueba para probar si de verdad este deporte es el suyo o no. Entonces se quedan con estas personas o esta persona, se le hace una mini clase rápida, se le dice las medidas de seguridad, se les pone un arco según sus competencias físicas que tenga en ese momento y se le hace una prueba. y si le gusta, pues ya se pasaría a hablar con el técnico, que és el que luego hace unos cursos y antes de poder apuntar al club.
2: Així doncs, el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, el club de Tiramarc farà la tirada de la Festa Major 2026.
1: També el club de futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació realitza el seu torneig de futbol. Serà en aquesta ocasió els dies 5 i 6 de setembre a Can Salvi.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
4: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a la fora del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els arts de cada categoria que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
2: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
4: El torneig està pensat per a diferents categories i franja d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra identitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
2: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
4: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
2: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
1: I durant tot el cap de setmana de la Festa Major també tindrem la 14a edició de la Ruta de la Tapa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat. I la restauració que participa en la nova edició de la Ruta de la Tapa aquests dies es preparen per tenir-lo tot a punt a partir d'aquest cap de setmana. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
3: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades utents i amb la teva beguda.
2: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
3: Bueno, al final, quan fem la ruta de tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil de mossegar.
2: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns en què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
3: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... perquè al final la tapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema l'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
2: M'imagino que el repte de la tapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
3: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
2: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
3: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta de la Tapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta de la Tapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquest per atreure encara més gent, que no es coneguin. i bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant la salada com la dolça, i que pot agradar.
2: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
4: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clásico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito. Es muy sencillo.
2: Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En aquesta etapa irá acompañada con vino.
4: Sí.
2: ¿Qué vino vais a ofrecer?
4: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
2: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
4: Bueno, sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
2: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a adaptar?
4: Bueno, normalmente para el helado no se puede beber, solo una simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
2: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una tapa casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
5: La tapa és un plato típico, sencillo, de casa, de la iaia de tota la vida, però no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
2: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
5: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y Lavia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros lo tenemos en la carta normalmente, como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
2: ¿Es el primer año que participeu a la Ruta de la Tapa?
5: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo.

0: Ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
1: Bueno, la bombita de congrís es una variante de un plato muy típico cubano, que es el arroz congrís. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima, súper top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos. Están todos invitados.
0: ¿Qué es el congrís? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrís? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne?
1: Sí, el congrís es el arroz con frijoles, lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro, y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita con la sazón típica cubana, y va dentro de una bomba de patatas rebozada, y ya estaríamos.
0: En este caso, en la vuestra tapa también viene incluido una caña o algún refresco en ese caso.
1: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
0: Vosotros sois unos de los que nunca fallan en la ruta de la tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
1: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce, y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
0: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia. Una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: 14a edició de la ruta de la tapa. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I la matinada de dissabte a diumenge tindrem la 31a edició de la Gincana Nocturna, una tradició de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Aquests dies els grups ultimen els darrers detalls per tenir-lo tot a punt i per estar preparats per participar de la Gincana Nocturna. Una Gincana Nocturna que podem dir que ja arrencant, omplint de colors els carrers de Sant Andreu de la Barca amb la prova zero.
0: La Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la Prova Zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la Gincana, amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de Joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la Gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors, que el que feia era agrupar els diferents grups de la Gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns, i la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la Gincana, doncs, transformar també en una activitat

0: lúdica i encarada també a aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs, de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs, per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
1: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
0: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs, adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
1: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
0: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que hi ha puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
1: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana, la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
0: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar, i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma de, és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
1: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
0: I tant, jo com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes històries que, on el mencionen, i és que és una alegria, per, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
1: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
0: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
1: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
2: I amb la gincana nocturna posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tota la informació sobre la festa major a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en un cap de setmana on la festa major serà la gran protagonista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: És dijous 3 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap seguirem parlant de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques que també estarà instal·lat durant els 4 dies de festa. Parlarem avui del seu funcionament. Sant Andreu de la Barca reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. En donarem detalls, com també parlarem amb bars i restaurants que ja es preparen per participar en la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Parlarem de la trobadeta de l'ètnia, que estrena format i omplirà la festa major de gegantons. Parlarem amb la colla de gegants, com també parlarem amb la colla de diables, ja que el drac celebra 30 anys i el correfoc estarà dedicat al drac, encarregat de bèsties i també de novetats. I parlarem de jocs de taula, del torneig del joc de taula del Carcassonne, que tornarà a convertir dissabte a la plaça 11 de setembre en un gran espai de jocs per festa major. Aquestes i altres informacions, una nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
5: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
2: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
5: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
2: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
6: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, ser invisibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
2: Com sempre ho comentem quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
6: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
2: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
6: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
2: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
6: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
2: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
6: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
2: Damaris?
5: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt Lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
7: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
6: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
2: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Hem parlat del punt Lila i també aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem parlat del dispositiu de seguretat que s'implementarà a motiu de la festa major. Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
8: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
2: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de festa major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
8: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la festa major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la festa major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
7: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
8: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
2: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
9: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
7: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
9: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
7: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
9: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
7: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
9: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
7: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
9: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
7: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
9: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
2: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Durant tot el cap de setmana de Festa Major es celebra la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Aquest dimecres parlàvem amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i avui volem parlar amb alguns restauradors que hi participen en aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó.
10: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
11: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
1: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
11: Bueno, al final, quan fem la Ruta de la Tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil de mossegar.
1: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns a què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
11: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... perquè al final la tapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta, cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema d'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
1: M'imagino que el repte de la tapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
11: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
1: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
11: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta de la Tapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta de la Tapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora,

0: Ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
1: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia, una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: 14a edició de la Ruta de la Tapa. Recordem que després de la Festa Major doncs tindrem els guanyadors de les millors tapes, tant dolça com salada, i també el sorteig entre totes les persones que votin les millors tapes també podran obtenir un premi. De la Ruta de la Tapa passem amb d'altres qüestions. Hi ha entitats que hi participen aquest cap de setmana a motiu de la Festa Major. Primer de tot parlem amb els gegants de la ciutat. La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, els dos.
3: Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
3: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li pues això, una trobadeta a la seva alçada de gegantons.
2: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
3: Exactament.
2: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
3: La característica que ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
2: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
4: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
2: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
4: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
2: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
3: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, doncs mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell doncs és pell africana.
2: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
3: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera en dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
2: L'ètnia estarà acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces.
4: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
2: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
4: No, no tenen.
3: No.
2: No us heu plantejat posar nom?
4: Mai. No. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
2: I aquest sí que sortirà, eh?
4: Sí.
2: El dissabte.
4: Sortirà.
2: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
4: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell, i la Perla de l'agrupació de joves.
2: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
3: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
2: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
3: Exactament, va tota base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
2: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
3: Exactament.
2: De no acumular massa trobades, no?
3: Contra més trobades fem a fora, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
2: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta, de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A sí, veure sí. Aquest sí. Moment inicial, no?
4: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
2: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
4: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
2: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
3: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
2: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
3: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
2: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
3: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
4: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
2: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
4: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
2: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
4: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
2: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
4: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
2: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
4: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla llegantera de Casablanca.
2: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
3: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no són tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove, tots estem ficats en tot.
2: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa a organitzar, a convidar les colles?
4: Bueno, comencem allà per al juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
2: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
4: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada. El dia 20 de setembre també pugem a Montserrat. I sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
2: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
3: Sí.
2: Va celebrar a finals de setembre.
3: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
2: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
3: Exactament.
2: Missatge, aquí perquè la gent participi de la cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
4: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
2: Miquel?
3: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada, no anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
2: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
3: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
2: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
3: Sí, i els que van sota,
2: exacte,
3: també sumem anys.
2: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
3: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
4: Correcte, sí.
2: Doncs no, esperem que aquesta crida que hem fet
3: perquè
2: serveixi,
3: en fem més grans que entra.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: No, la Perla és l'agrupació Joves.
2: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural de Costoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
3: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
4: Moltes gràcies.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Aquest dissabte el foc tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major. És el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els ous de drac celebren el seu 10è aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
2: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla i també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
2: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
2: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
6: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
2: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca, doncs, col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del el pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
2: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
6: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
2: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
2: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
6: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
2: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
6: No.
2: La gent que està dins del drac.
6: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
2: No sé si en aquest Correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
6: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
2: El Correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest Correfoc.
6: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un Correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, Passeig del Parlament, Via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, el carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
2: Doncs aquest és el recorregut d'aquest Correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
6: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del Correfoc.
2: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
6: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
2: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Sous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
6: Sí, sí, sí, la gent d'Aus de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i en compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
2: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
6: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat

0: activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
1: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I els Jocs de Taula també es tornaran a ser protagonistes de la Festa Major amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne i també el torneig del Carcassonne Júnior, a més de la ludoteca, que estarà instal·lada a la plaça 11 de setembre. Tot seguit en parlem. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de Joc de Taula, podem dir que ja... tenim 12 edicions, és una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició, enguany serà la 12a edició, i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de Festa Major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels Trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la Festa Major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una duració.

0: ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquest és el Carcasson. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada al joc de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, doncs, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria de les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcasson, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
1: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
0: Sí, sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs exposats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics de Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
1: Per poder participar al matí al torneig de Carcasson Júnior i a la tarda al torneig de Carcasson, cal, això sí, una inscripció prèvia.
0: Al torneig de Carcasson Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcasson, pues, normalment hi ha una preinscripció gran, perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcasson, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
1: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
0: Correcte.
1: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
0: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Per què? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important, els que en saben jugar normalment expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, i l'altre diu: ah, mira, no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
1: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
0: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida del, el, d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un hombres lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un hombres lobo, clàssic, és una mica més xulo perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
1: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
0: sí, sí, sí. Perquè
1: s'apunta molta més gent.
0: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls i la gent es pot concentrar més en les parts.
1: Això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior i la Ludoteca. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
1: Esperem que sí. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X, també Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Adari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, que dediquem el programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

la veu personal, particularíssima, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni, per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gianmaria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic, aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moondance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i amb un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mondi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: Lucho Dalla, des de fa molt, molt de temps, en aquest L'anno che verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià.

el gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos, Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve, passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incognito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to Eat i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Ministeri de Gènere reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una variant la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, jo diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat, al llarg d'aquestes 8 setmanes, celebrar l'estiu per tot Catalunya, però, com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa, i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest de grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Sí. Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar, cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a allà final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí.
0: Sí.
1: Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'Obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'Obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que hi heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió postvacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'Obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben acolorit. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? Jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí,
0: que
1: exacte,
0: també són
1: polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots. Avui jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, lo bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar, perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allà entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb l'habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafañe, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, hem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260, a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafañe, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i, a la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment, doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim, aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació, doncs, pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
7: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
7: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teta Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll, Dagom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
8: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
7: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
7: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
9: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
7: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
9: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
10: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CAT1, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
9: Enjuanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CAT1 fins a final d'aquest mes per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
7: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
9: Fins ara.
7: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
11: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
7: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
11: Una abraçada, Núria.
7: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
12: Bon dia.
7: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
12: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i, sobretot, en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
13: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
12: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
7: I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
12: Sí,
7: no,
12: a successos, Marina, a successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
7: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
12: Bé.
7: Sí? Darrer programa.
12: Últim programa, ja.
7: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
12: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
7: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
7: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies, de companys, sí, que els hem dit nom i cognom, i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local? Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
14: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.

0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
1: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Oh, que és important, sí.
1: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera que com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs es dona veu també doncs en aquest sentit doncs això a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu
1: moltíssima, amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'Infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors, eh? Mm-hmm. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena, eh? Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veu Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
1: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més ens dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rosique, ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
1: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
2: Això és molt. M1FM. M1FM.
0: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els de M1FM. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
3: Mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
3: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
3: Mira, el de les sigles, Núria, m'ho guardo pel final. Sí. Us començo explicant que Munt, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, el Farràs, el Guaire, el Menà i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
3: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
2: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
3: emunencs i emunenques.
2: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
3: Correcte.
2: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
3: Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
4: Amunt, amunt.
3: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no m'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
2: Tal qual.
3: Així.
2: Ja, ja,
3: així és.
2: Ja.
3: Emissora municipal, amunt.
2: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí, és el que
3: sí,
2: és.
3: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
2: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
3: Doncs un pla, un pla, Núria.
2: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
3: igualment forta,
2: company.
3: Igualment, que vagi molt bé.
2: Digue, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
5: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
2: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
6: Bon dia.
2: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
6: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som els pota blava. Sí.
2: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar la fanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
6: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
7: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
6: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, sí, que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris, i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
7: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
2: En sona, sí, alguna cosa.
7: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
2: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
6: Mira, doncs ens podeu escoltar al 91.6 de l'FM.
7: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
2: Això mateix. I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes... Jo anava desbarrant...
6: Jo anava la Marie Kondo d'Obert per Vacances.
2: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
6: Bueno, sí, jo crec que sí.
7: Personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
6: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
2: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
6: No, igualment, ha sigut un plaer.
2: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
6: A tu. Adéu.
2: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
8: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
2: Sí.
8: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
2: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a La Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No?
8: Sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que convertix un dia normal en una jornada especial, no?
0: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
8: Va, d'una manera molt ràpida, sí. Que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema en pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
2: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres.
8: Sí, és així,
2: tal qual. És també el que passa, eh? No sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
8: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
2: sisplau.
8: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè d'herenta amb tu.
2: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
2: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, eh? Sonaven els primers Obert per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
10: Molt bon dia. Tinc la Mariona també aquí al meu costat.
2: Ja m'ho penso, Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
10: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981 i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
2: Espera, el 81 i encara es fa el programa avui dia?
10: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
2: Ah, no?
10: Dir, no. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
2: no para per Nadal.
10: Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així,

0: agafem els partits a cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí els estudis i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Rubí Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
1: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
0: Bueno, d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys, el 29, exact, no?
0: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
1: Deixa.
0: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
1: Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
0: Gràcies moltíssimes, a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
2: Hola,
1: Mariona.
0: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
1: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon dia. Li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però a nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.

0: Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu a Mohau Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
1: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, eh? Marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
2: Hola, Núria, què tal? Molt bon,
0: bon dia. Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
2: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys. He de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'Obert per Vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
0: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
2: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
0: sí,
2: bé?
0: Sí, perfectament.
2: Ah, perfecte.
0: Haurem d'anar ràpid, però...
2: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
2: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
0: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara ens queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
6: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
7: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
8: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
9: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
5: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
10: Així ho compartiu tot?
11: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
5: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
12: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
5: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats, i amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim el Lil d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de família, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers espases, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més, més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats d'entitats de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana,
2: sí, sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, per de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament
1: ja
0: cap a la plaça Encén Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de santandreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també surt remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs, posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs, molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs, hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs, fent cada mes o així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs, a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs, des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem. Mira, és un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinhas
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs, la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar, la previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major. Y por lo menos, pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene, seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco, y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: Y Carlos, estem al setembre, ¿eh? Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podré ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año. Porque, o también, porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano, en que no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global. Pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual nos acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos. Y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos. En ese yo atruene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un llueva truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la fiesta mayor, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no? Els últims 15, no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquilidad.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Perquè no hi ha en principi cap canvi.
4: En principi no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy, muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Bona festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà a l'estàtua en record als animals de companyia. Serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchant. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchant es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí, sí, sí, sí. Es que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, casi la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding, para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et sí. va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. Una reproducción uno a uno, que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos dos meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un uno a uno.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un xiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te'l trobes en un contenidor? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, sí, sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
6: infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de
0: fantasiar. Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, sí, sí, sí, es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo. Pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes. Es que no me lo podía creer. O sea, aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es consciencii, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí, sí, sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: i a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de veritat.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, de la Colla de Diables, a motiu dels 10 anys del grup infantil. També els 10 anys de la Colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central i també comptarà amb la participació dels gegantons de l'agrupació cultural Aigües Toses. La Colla Castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu 10è aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els Ous de Drac de la Colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la Colla Castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la Colla Castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la Colla Castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
7: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la Colla Castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
7: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa,

0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
1: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La Colla Castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la Colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I després del pregonet de la Festa Major Petita al Parc Central, cercavila de Festa Major, acompanyats per els Ous de Drac de la Colla de Diables i els gegantons de l'agrupació cultural Aigüestoses. I a 2:15 de la tarda, 7:30, el pregó, en aquesta ocasió a la plaça

0: ens enclavé davant doncs, de la plaça del Centre de Recursos Associatius, és a dir, l'antic Ajuntament, on enguany els protagonistes del pregó de Festa Major serà l'entitat La Societat El Casino, que celebra 100 anys el centenari de l'edifici del Casino. A mitjans de juliol, Ràdio Sant Andreu, parlàvem amb Carme Lloberol, la presidenta de La Societat El Casino. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
1: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
1: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
1: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
1: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
1: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
1: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari o amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
1: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està, no? Més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre.
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: A més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, Quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
1: sí,
0: no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: El pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, protagonista per la Societat El Casino. En parlàvem amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat El Casino. I a 9:15 del vespre començarà el Corredrac, i és que el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i per celebrar-ho ha organitzat una festa pels carrers de Sant Andreu de la Barca acompanyats d'una xaranga. La sortida serà a la plaça Ensenc Clavé i l'arribada a l'esplanada del Mercat Setmanal. I a 10:00 del vespre tindrem sessió histèrica a l'Ermita del Palau. Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, punxarà els millors èxits de la història del rock. I a 11:00 del vespre, concert de Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Actuació de Chenoa en concert a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central d'Esplanada del Mercat Setmanal a les 11 del vespre, concert gratuït de Chenoa, i després la banda del Cotxe Rojo farà doncs acte de presència a la Festa Major. I recordeu que a la 1 de la matinada arrencarà el polígon de la Clota la Festa de la Clota, per finalitzar fins a les 6 de la matinada les activitats de divendres de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de festa major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la festa major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora, a les 8 del matí, amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicent dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
4: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
4: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
4: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el de Don Roscado doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
4: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé i normalment siguin entretingut. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes, tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
4: Sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits, els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent, hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
4: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema. Val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
4: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
4: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, doncs l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
4: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
4: sí, sí, sí. Perquè
0: s'apunta sí. Molta més gent.
4: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, és David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí, gràcies.
4: A vosaltres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte Al matí, a 11:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 16:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herrainz, de Sofia Herrainz i també de Salva Herrainz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li una trobadeta a la seva alçada de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal. Estaria entre 2,75 metres, 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja es considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però, clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun capgros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
5: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà, eh? El dissabte.
6: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo ho convido, però ell m'ho convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat,
5: exactament,
0: no?
5: Exactament, va tota base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta, de l'ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
6: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
5: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit en la plaça Font de la Roda.
0: L'any vinent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de l'any vinent o de moment 19a i ja veurem.
5: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
5: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, cada qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
6: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
6: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
6: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Aquí tindrem el... Què tindrem
6: sí,
0: aquí?
6: A la Cercavila ja tindrem l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja el pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.

0: Les tenim la Sacha Obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
1: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou. Pujant amb els remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
1: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
1: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
1: Exacte.
2: També sumem anys.
1: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
0: Correcte, sí.
1: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
2: eh? Fem més grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: No, la Perla és l'agrupació jove.
1: Això, l'agrupació jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'agrupació cultural Agostosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
0: Moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
4: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
4: Bueno, de manera sempre molt diversa. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
4: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si

0: si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
0: No, no, totalment.
1: Serà doncs el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
0: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser doncs el tret de sortida per la nostra festa major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
0: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
0: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
0: no.
1: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
0: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, i a més estan treballats, eh?
0: Sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
0: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
0: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
0: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, a més, eh?
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: gent,
0: sí,
1: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 8:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els ous de drac celebren el seu 10è aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
3: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
3: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
3: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada i t'ho dic amb exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
3: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
3: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
3: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
3: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
3: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
3: No.
1: La gent que està dins del drac.
3: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest Correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
3: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat, o sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
1: El Correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest Correfoc.
3: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un Correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest Correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
3: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça Miquel Clavé per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
3: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament pel recorregut que fem hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
3: Sí, sí, sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta. Podíem fer això? Vinga, va. Sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:15 del vespre. La sortida serà a la plaça Miquel Clavé i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
3: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
3: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
1: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 1:15 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de Sant Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento porque me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad. Que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100%, y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad es que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Ahora dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro,
1: si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas. Se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
2: Efectivamente, està claríssim. És l'objectiu final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Que sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
2: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen, molt, bien. Molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany el tema de la gincana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova 0. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova 0, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs, de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs, per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
3: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova 0? En què consisteix aquesta prova 0?
4: Doncs és una prova 0 que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs, adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color. No? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
3: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això, i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar, i les idees creatives, i és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma de, és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
3: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries que on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimin la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
3: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent, i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major. El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig a estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que portant dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sea que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sea, la fira dels cacharritos, o el, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sea, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareix en quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per deixar part, per la part de que encara que jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè és això, em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal.

0: algo xulo perquè és un moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sea, és com al estar en la festa, o sea, en la fecha de setembre, és el tancament i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa Major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels

0: establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros. I també a les persones que hi participin, valorant les diferents propostes gastronòmiques, també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la Ruta de la Tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta Ruta de la Tapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita, amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge, al Casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han compassat aquí de tantes activitats, de teatres, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà mullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i de heavy metal a tot Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ª edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant.
2: Sí, sí, sí, sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar amb el carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincana, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada de gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, bueno, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, o sigui que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encenc Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parà, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més, doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota aquesta setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una. I doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tiramarc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això, i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs hi ha molt de jovent. També això dels animals, doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja teniu totes sí, marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert de grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ho Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar. La previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major. Y por lo menos, pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene, seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco, y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: Y Carlos, estem al setembre, Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podré ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año, porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano, en que no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global, pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual nos acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos. Y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos. En ese yo atruene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un llueva truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la festa mayor, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no?
4: Eso
0: de los últimos 15, ¿no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquil·litat.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Perquè no hi ha en principi cap canvi.
4: En principio no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy, muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Buena festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà a l'estàtua en record als animals de companyia. Serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Júlia, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalment vas aconseguir els diners, eh?
6: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
6: Exacto, sí. Una reproducció 1-1 que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás. O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más. Hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un xiquillo.
0: Primer
6: de
0: tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
6: No.
0: Bueno, és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te lo trobas en un contenido? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, sí, sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasó de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?,
6: sí,
0: molt bons moments, no?
6: Infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido, en coche, en tren? Siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua ja en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, sí, sí, sí, es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces, hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, ¿estamos a miércoles? Sí. El sábado, domingo, estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua, y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding, que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta, sí, idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí, sí, sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres,
6: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: i a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el Pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Sous de Drac, de la Colla de Diables, a motiu dels 10 anys del grup infantil. També els 10 anys de la Colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central i també comptarà amb la participació dels gegantons de l'agrupació cultural Aigües Toses. La Colla Castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els Sous de Drac de la Colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la Colla Castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la Colla Castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batist casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la Colla Castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
7: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la Colla Castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors.

0: La caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droga, concretament amb la canalla dels castellers de la Droga. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droga, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droga.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droga, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droga, del pregó de la Festa Major petita.
3: Som informació.

0: Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I després del pregonet de la Festa Major petita al Parc Central, cercavila de Festa Major, acompanyats per els ous de drac de la Colla de Diables i els gegantons de l'agrupació cultural Aigüestoses. I a 8:15 de la tarda, 7:30, el pregó, en aquesta ocasió, a la plaça Ensenc Clavé, davant doncs, de la plaça del Centre de Recursos Associatius, és a dir, l'antic Ajuntament, on enguany els protagonistes del pregó de Festa Major serà l'entitat La Societat El Casino, que celebra 100 anys el centenari de l'edifici del casino. A mitjans de juliol, Ràdio Sant Andreu, parlàvem amb Carme Lloberol, la presidenta de la Societat El Casino. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
2: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
2: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
2: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
2: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
2: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
2: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
2: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu... gent jove, no?
2: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
2: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
2: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
2: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
2: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
2: Està, no? Més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
2: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
2: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
2: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
2: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
2: Sí.
1: A més d'un segle.
2: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
2: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre. Després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
2: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
2: Evidentment, evidentment, a l'octubre, ah, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
2: sí,
1: no?
2: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
2: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
2: quan
1: i
2: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
2: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
2: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
2: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: El pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, organitzat per la Societat El Casino. En parlàvem amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat El Casino. I a 9:15 del vespre començarà el Corredrac, i és que el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i per celebrar-ho ha organitzat una festa pels carrers de Sant Andreu de la Barca acompanyats d'una xaranga. La sortida serà a la plaça en Sant Clavé i l'arribada a l'esplanada del Mercat Setmanal. I a 10:00 del vespre tindrem sessió histèrica a l'Ermita del Palau. Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, punxarà els millors èxits de la història del rock. I a 11:00 del vespre, concert de Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Quan tu vas...

0: Actuació de Chenoa en concert a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central d'Esplanada del Mercat Setmanal a les 11 del vespre. Concert gratuït de Chenoa. I després, la banda del Cotxe Rojo farà doncs acte de presència en la Festa Major. I recordeu que a la 1 de la matinada arrencarà el polígon de la Clota, la Festa de la Clota, per finalitzar fins a les 6 de la matinada les activitats de divendres de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans els toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora, a les 8 del matí, amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de Sant setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
4: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
4: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
4: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares, i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té el seu, assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
4: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale, que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
4: Sí, sí, sí. O sigui, allà hi haurà una varietat de jocs exposats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
4: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig, o sigui, nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
4: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
4: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa, ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Per què? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica, ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat allò, ah, pues l'altre diu, ah, mira, pues no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí, potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal, i som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
4: Correcte. Aquest any enguany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual, però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo, clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
4: sí, sí, sí. Perquè
0: s'apunta molta més gent.
4: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, és David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí, gràcies.
4: A vosaltres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 2:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També Pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herraiz, de Sofia Herraiz i també de Salva Herraiz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta Festa Major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal. Estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja s'ha considerat gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet, és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cara a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
5: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai. No. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà, eh?
7: Sí, sí.
0: El dissabte.
7: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vindre aquí a casa i que nosaltres puguem anar-hi a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
5: Exactament, va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permès el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles, això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
6: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
5: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
5: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
5: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
6: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
6: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur. Es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de...

0: la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
1: Dissabte torneu, torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigüestoses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
0: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
1: Ara que estic, que els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Santander de la Barca, que hagin persones que participin en diferents entitats, no?
2: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no són tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... tot estem ficats en tot.
1: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
0: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
1: I després d'aquesta tenim la participació també en la,
0: sí, tenim,
1: festa major d'hivern.
0: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
1: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
2: Sí.
1: Va celebrar a finals de setembre.
2: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
1: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
2: Exactament.
1: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila, de tot plegat. Com els engresquem?
0: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
1: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb els remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
1: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu la Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
1: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
1: Exacte.
2: També sumem anys.
1: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
0: Correcte, sí.
1: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
2: eh? Fem més grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'Ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: No, la Perla és l'agrupació jove.
1: Això, l'agrupació jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
0: Moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat

0: parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no.
0: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, i a més estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves. doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els ous de drac celebren el seu 10è aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
3: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
3: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac pues és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
3: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el Cagacalces.
3: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I, bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
3: Sí, bueno, mira, és, penso que hem de fer poble, no? I les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
3: Bueno, és una secció molt, bueno, molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
3: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
3: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
3: No.
0: La gent que està dins del drac.
3: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
3: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
3: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
3: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
3: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no? Sobretot per als més petits.
3: Sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
3: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:15 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
3: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
3: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
0: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 2:15 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Key Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandereuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad. Que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100%, y eso te crea ese hormiguero en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad es que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, como tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur. Si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant.
2: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos a la gente joven. A la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
2: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen muy bien. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gimcana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gimcana nocturna que enguany, el tema de la gimcana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova zero. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs, de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs, per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
3: Des d'allà fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
4: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs, adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color. No? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
3: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives, i és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
3: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries que on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
3: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent, i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major. El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle de... per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho van dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla de Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy fent fotografía, que estoy fent dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no soc, o sigui, per molt...

0: Suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies. I igualment, que també que sigui una festa, o sigui, una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti...

0: aquesta ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de l'etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7, i a les 7 a la Festa Major petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes, i a les 7 també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del Casino. L'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castells de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castells de la Droga.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0-3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Il d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem forts. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal de tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any, jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però, bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana
2: Nocturna.
0: Sí, sí,
2: organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I, bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, per de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: L'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic, que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning, del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 10:45 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
0: després
2: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça en Sant Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan, tan, de santandreuencs i santandreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs, cada any doncs, posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs, molt interessant doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs, hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs, fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar és un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major. Us espereu a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes sí, marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups de d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio
0: de Rodríguez el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant les activitats perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre, ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar. La previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major. Y por lo menos, pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene, seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco, y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: I Carlos, estem al setembre, eh? Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podria ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año, porque o también porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano, aunque no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global. Pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual nos acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos. Y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos. En ese Llueva Truene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un Llueva Truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la fiesta mayor, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no? Eso los últimos 15, ¿no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquilidad.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Porque no hay en principio cap cambi.
4: En principio no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Buena festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà a l'estàtua en record als animals de companyia. Serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchant. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchant es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al parc central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí. Porque, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalment vas aconseguir els diners, eh?
6: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
6: Exacto, sí. Una reproducció uno a uno, que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más. Hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un chiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te'l trobes en un contenidor? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, sí, sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
0: ¿Quina rasera?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?
6: Infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat... aquest divendres, a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua... A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà, en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després sí. de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de
0: fantasiar. Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres
6: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt agradable aquesta entrevista.
0: i a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Sous de Drac, de la Colla de Diables, a motiu dels 10 anys del grup infantil. També els 10 anys de la Colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central i també comptarà amb la participació dels gegantons de l'agrupació cultural Aigües Toses. La Colla Castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els Sous de Drac de la Colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la Colla Castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la Colla Castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves, i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la Colla Castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
7: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió, perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a

0: i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa,

0: acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I després del pregonet de la Festa Major Petita al Parc Central, cercavila de Festa Major, acompanyats per els Sous de Drac de la Colla de Diables i els Gegantons de l'Agrupació Cultural Aigües Toses. I a 7:45 de la tarda, 7:30, el pregó, en aquesta ocasió a la plaça Ensen Clavé, davant doncs, de la plaça del Centre de Recursos Associatius, és a dir, l'antic Ajuntament, on enguany els protagonistes del pregó de Festa Major serà l'entitat, la Societat El Casino, que celebra 100 anys al centenari de l'edifici del casino. A mitjans de juliol, Ràdio Sant Andreu, parlàvem amb Carme Lloberol, la presidenta de la Societat El Casino. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem, gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
3: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
1: A més d'un segle.
3: Sí, A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem sí, de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el Casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
1: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
1: i
3: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No, mesos no gaires.
3: Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: El pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, organitzat per la Societat El Casino. En parlàvem amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat El Casino. I a 9:15 del vespre començarà el Corredrac, i és que el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i per celebrar-ho ha organitzat una festa pels carrers de Sant Andreu de la Barca acompanyats d'una xaranga. La sortida serà a la plaça Ensenc Clavé i l'arribada a l'esplanada del Mercat Setmanal. I a les 10 del vespre tindrem sessió histèrica a l'Ermita del Palau. Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu punxarà els millors èxits de la història del rock. I a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Actuació de Chenoa en concert a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central d'Esplanada del Mercat Setmanal a les 11 del vespre. Concert gratuït de Chenoa. I després la banda del Coche Rojo farà doncs acte de presència en la Festa Major. I recordeu que a la 1 de la matinada arrencarà el polígon de la Clota, la Festa de la Clota, per finalitzar fins a les 6 de la matinada les activitats de divendres de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
4: Hola, molt bon dia.
0: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
4: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
4: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
4: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares, i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té el seu, assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
4: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors, allà cap al 2000-2001, van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui, que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al Tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria de les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
4: Sí, sí, sí. O sigui, allà hi haurà una varietat de jocs exposats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
4: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig, o sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
4: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
4: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa, ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Per què? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als altres que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen, ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, i l'altre diu, ah, mira, no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí, potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal, i som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
4: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual, però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo, clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
4: sí, sí, sí. Perquè
0: s'apunta
4: sí.
0: Molta més gent.
4: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, és David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí, gràcies.
4: Vinga, a vosaltres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 2:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També Pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herraiz, de Sofia Herraiz i també de Salva Herraiz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta Festa Major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit del normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja es considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això, no és normal que una gegantona estigui feta cara a algun concret, sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
0: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà, eh? El dissabte.
7: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar-hi a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho, clar, perquè si jo el convido però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc, pues, llavors lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu sinó altres poblacions, es basen en això: jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
5: Exactament, va tot a base d'intercanvi. Aquí econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta, de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
6: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
5: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
5: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
5: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals, i bueno, pues tenim el que tenim de personal, i bueno, hem de tirar com el que podem.
6: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna, i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però...

0: zero pràcticament de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
1: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Aquí tindrem el... Què tindrem,
1: sí,
0: aquí?
1: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu, torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
1: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Santander de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
2: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no són tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
1: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la,
1: sí, tenim...
0: Festa Major d'hivern.
1: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també en pugem a Montserrat, i sí, sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
1: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
2: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
2: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
1: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb els remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i ja, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu la Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, sí, ja ho hem fet tots dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
2: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí, sí, la Maribel, etcètera, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
1: Correcte, sí, sí.
0: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
2: eh? Fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'Ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'Agrupació Cultural Aigües Toses.
2: No, la Perla és l'Agrupació Joves.
0: Això, l'Agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural de Costosos, gràcies per acompanyar-nos i bona Festa Major.
2: Gràcies a vosaltres per fer veu a tot això.
1: Moltes gràcies.

0: Informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diversa. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no.
1: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
2: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
2: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
2: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no? Que la Gincana Nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la Gincana Diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la Gincana Nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la Gincana Nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna,
2: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
2: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
2: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
2: Sí, també el tornem a portar perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
2: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
2: Sí, sí. I puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
2: Sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
2: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
2: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avança una setmana, 29 d'agost, tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
2: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els Ous de Drac celebren el seu 10è aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
3: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
3: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
3: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el Cagacalces.
3: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
3: Sí, sí, bueno, mira, és, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
3: Bueno, és una secció molt, bueno, molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi pot passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
3: No.
1: La gent que està dins del drac.
3: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
3: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastant.
1: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici, la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
3: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
3: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
3: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
3: Sí, sí, sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
3: Sí. El Corredrac, a partir de les 8:45 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
3: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
1: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 12:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de Sant Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, en José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Fortu, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, tenemos, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época, y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Ahora dirás, no ho sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro,
1: si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
2: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Que sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
2: Sí, pues sí, he perdit la cuenta, pero me parece que son 8-9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i canti.
2: Que se lo pasen, que se pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany, el tema de la gincana nocturna, són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova zero. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també a aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs, de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs, per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
3: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
4: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs, adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho de manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
5: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa. Hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries, amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
5: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant. Jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi i que continuï creixent.
5: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major. El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle de... per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca tindrem la sessió de Zumba i a 11:15 de la vespre lliurament dels premis de la Gincana Nocturna serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho van dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses, i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig crear. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues, després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes

0: nascut ací, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre amb, també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: Espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma. Per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí. Perquè per mi és com a persona de fora, és com... És algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament. I és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot... tant juntar com disfrutar com això, tot això, no sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
1: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com els

0: les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
0: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta ruta de l'etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la ruta de l'etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la ruta de l'etapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de la tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment estan aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és festa major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs, un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de festa major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta festa major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de festa major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta festa major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la festa major petita i després tindrem el pregó amb la societat al casino. Com es presenta aquesta festa major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la festa major.
0: Una festa major que al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la festa major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu, això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la festa major petita, matí i tarda al parc central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota festa major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es comemora el centenari del casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de festa major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la festa major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la festa major petita, i des que es va començar a fer la festa major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona festa major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droga.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim a l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, vull dir que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Kiss Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats d'entitats de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana
2: Nocturna.
0: Sí,
2: organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim,
1: sardanes, bueno,
2: tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també devem portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb l'espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament
1: ja
0: cap a la plaça en Sant Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més, doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una. I doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja, sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades a motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu ens agrada molt, la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això, i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, hem volgut dir...
0: Nosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
1: Sí, totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol, les caipirinyes i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Sant Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, que la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu del Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre, ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar, la previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major, y por lo menos pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: Y Carlos, estem al setembre, ¿eh? Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podria ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año, porque o también porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano en que no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global. Pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual pues, acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos. Y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos. En ese yo atruene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un Llueva Truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la Festa Major, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no? Dels últims 15, no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquilidad.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Porque no hay en principio cap canvi.
4: En principio no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Buena festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà. L'estàtua en record als animals de companyia serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchant. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchant es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem amb el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera. Hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, casi la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding, para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et sí. va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalment vas aconseguir els diners, eh?
6: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
6: Exacto, sí. Una reproducció 1-1 que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía el... Me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso. Quizás, o sea, no sé si conocerás la historia de Hachiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia, y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá hacerse una foto con el perro chico, pero como que yo me sentía como más vinculado al es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos en un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un xiquillo
0: primer
6: de...
0: Primer tot pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
6: No. Bueno,
0: és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te'l trobes en un contenidor? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí. Molt bons moments, no?
6: Infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido, en, no sé, en coche, en tren? Siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía, entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Múrcia, Granada i Sant Andreu de la Barca, no?
6: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat... Aquest divendres, a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua... A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà, en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio. Però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de fantasiar.
0: Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, es que me acuerdo, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua, y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer. O sea, aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. Des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. És intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres
6: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Taider estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Sous de Drac, de la colla de Diables, a motiu dels 10 anys del grup infantil, també els 10 anys de la colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central i també comptarà amb la participació dels gegantons de l'agrupació cultural Aigües Toses. La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els Sous de Drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen

0: ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de rock més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de

0: Esports. Enrique González també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
1: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyant una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I després del pregonet de la Festa Major Petita al Parc Central, cercavila de Festa Major, acompanyats per els Sous de Drac de la Colla de Diables i els gegantons de l'agrupació cultural Aigüestoses. I a 7:45 de la tarda, 7:30, el pregó, en aquesta ocasió, a la plaça Ensenc Clavé, davant doncs, de la plaça del Centre de Recursos Associatius, és a dir, l'antic Ajuntament, on enguany els protagonistes del pregó de Festa Major serà l'entitat La Societat El Casino, que celebra 100 anys el centenari de l'edifici del casino. A mitjans de juliol, Ràdio Sant Andreu, parlàvem amb Carme Lloberol, la presidenta de la Societat El Casino. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregoi que disposem sí, de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució
3: sí,
0: significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
0: i
3: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
3: mesos no gaires. Mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: El pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, protagonista per la Societat El Casino. En parlàvem amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat El Casino. I a 9:15 del vespre començarà el Corredrac, i és que el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i per celebrar-ho ha organitzat una festa pels carrers de Sant Andreu de la Barca acompanyats d'una xaranga. La sortida serà a la plaça en Sant Clavé i l'arribada a l'esplanada del Mercat Setmanal. I a les 10 del vespre tindrem sessió histèrica a l'Ermita del Palau. Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, punxarà els millors èxits de la història del rock. I a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Quan tu

0: L'actuació de Chenoa en concert a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central d'Esplanada del Mercat Setmanal a les 11 del vespre, concert gratuït de Chenoa. I després la banda del Cotxe Rojo farà doncs, acte de presència a la Festa Major. I recordeu que a la 1 de la matinada arrencarà el polígon de la Clota, la Festa de la Clota, per finalitzar fins a les 6 de la matinada les activitats de divendres de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Girbet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Girbet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureix, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBIQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota perquè hi ha la Festa, no, de Joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones del punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una Festa Major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora, a les 8 del matí, amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicent dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de Sant setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
4: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
4: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
4: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el de Don Roscado pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
4: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors, allà cap al 2000-2001, van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui, que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes, tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
4: Sí, sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs exposats, familiars, partits, els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent, hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
4: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema. Val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
4: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
4: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als altres que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, i l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment són molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
4: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, Teniu una plaça gran,
4: s'apunta
0: molta més gent.
4: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí, gràcies.
4: A vosaltres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 2:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També Pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista de la Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herrainz, de Sofia Herrainz i també de Salva Herrainz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal. Estaria entre 2,75 metres, 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja s'ho considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
5: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: i aquest sí que sortirà, eh?
7: El
0: dissabte.
7: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo el convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat,
5: no? Exactament, va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta, de l'ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
6: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
5: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
0: L'any vinent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de l'any vinent o de moment 19a i ja veurem.
5: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com estan aquests moments l'agrupació cultural?

0: i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí tenia els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
1: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero pràcticament de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
1: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la societat al casino. Aquí tindrem
1: a la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
1: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Santander de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
2: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, castells, gegants, agrupació jove... Tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
1: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
1: Sí, bueno, primer tenim la diada. El dia 20 de setembre també pugem a Montserrat. I sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
1: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
2: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
2: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila, de tot plegat. Com els engresquem?
1: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons. Després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolca aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, ja hem fet dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
2: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, la Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
1: Correcte, sí, sí.
0: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet ens serveixi,
2: eh? Fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió

0: per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigües Toses.
1: No, la Perla és l'agrupació jove.
0: Això, l'agrupació jove, que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'agrupació cultural Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
1: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
2: Moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
4: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
4: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
4: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
4: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
4: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
4: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
4: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
4: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
4: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
4: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
4: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
4: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
4: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte-diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
4: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
4: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
4: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès, el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, les Calacaixes, també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
4: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
4: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
4: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
4: Sí,
0: I
4: sí,
0: gent
4: sí.
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
4: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
4: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
4: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els Ous de Drac celebren el seu desè aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
2: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa doncs aquest aniversari per la Colla de Diables?
2: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac pues és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
2: Sí, aquest any ens acompanyarà el Cèrvol de Gelida i el Boc dels Diables de Sant Cugat. I per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el Cagacalces.
2: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del el pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
2: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
2: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi veu fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
2: Sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi pot passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
2: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
2: No.
0: La gent que està dins del drac.
2: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest Correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
2: Bueno, no, últimament el drac sempre hi ha tingut un grup de gent molt fixa, i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar, i alguns pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim, perquè portadors del drac en tenim bastant.
0: El Correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest Correfoc.
2: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un Correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més, i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest Correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
2: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del Correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
2: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
2: Sí. La gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que la gent s'hi apuntés, i ja ho teniu tot venut.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavé i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
2: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de les 8:45 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant. I sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts, i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
2: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
0: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 1:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento porque me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100%, y eso te crea ese hormiguero en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: sí,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, como tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro,
1: si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas. Se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
2: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Que sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
2: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen muy bien. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany el tema de la gincana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova 0. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova 0, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
3: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova 0? En què consisteix aquesta prova 0?
4: Doncs és una prova 0 que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
3: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això, i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar, i les idees creatives, i és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma de, és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
3: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries que on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimin la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
3: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent, i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major. El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle de per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge, a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig a estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que portant dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual Steve fent modelant coses, que Steve fent fotografia, que Steve fent dibuix digital, o sigui que no és una... que no estic tancat en una...

0: molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, encara que jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: Espero que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Paco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com... És algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament. I és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot... tant juntar com disfrutar com això, tot això, no sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos. És com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va. Donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
1: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major,

0: Començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la ruta de l'etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes d'etapes salades, que tenim una proposta més d'etapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes etapes tan dolces com salades.
0: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta ruta de l'etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la ruta de l'etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la ruta de l'etapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que s'amplia amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de l'etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de l'etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris. Podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes etapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats, i amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crius i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del Casino. L'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Clavé, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Clavé, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Il d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va anar ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de família, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, i que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers espases, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats d'entitats de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant.
2: Sí, sí, sí, sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba doncs quan comença la gincama, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim
1: sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també devem portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem doncs dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encén Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també surt remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja és, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes o així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això, i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major, us espereu a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major, i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Nosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Sant Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar, la previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas del pues de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major, y por lo menos pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: Y Carlos, estem al setembre, Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podré ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año, porque, o también, porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano, en que no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global. Pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual nos acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos. Y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos en ese Llueva Truene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un Llueva Truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la Festa Major, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no?
4: Eso
0: los últimos 15, ¿no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquilidad.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Perquè no hi ha en principi cap canvi.
4: En principi no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy, muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Bona festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà a l'estàtua en record als animals de companyia. Serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchant. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchant es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí, sí, sí, sí. Es que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, casi la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding, para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et sí. va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. Una reproducció 1-1 que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un xiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
6: No. Bueno,
0: és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te'l trobes en un contenidor? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasó de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
6: infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales, es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he esforzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat... aquest divendres, a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua... A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà, en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de fantasiar.
0: Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. Des de la meva regidoria i, a més, com persona convençuda i amant dels animals, que això, porto tota la meva vida... fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. És intentar que la gent es consciencii, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt agradable aquesta entrevista.
0: i a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Taider estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de veritat.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el Pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, de la Colla de Diables, amb motiu dels 10 anys del grup infantil. També els 10 anys de la Colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central i també comptarà amb la participació dels gegantons de l'agrupació cultural Aigües Toses. La Colla Castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu 10è aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els Ous de Drac de la Colla de Diables.

0: el pregó en aquesta ocasió a la plaça Ensenc Clavé, davant doncs, de la plaça del Centre de Recursos Associatius, és a dir, l'antic Ajuntament, on enguany els protagonistes del pregó de Festa Major serà l'entitat La Societat El Casino, que celebra 100 anys el centenari de l'edifici del Casino. A mitjans de juliol, Ràdio Sant Andreu, parlàvem amb Carme Lloberol, la presidenta de La Societat El Casino. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
1: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
1: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
1: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
1: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
1: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
1: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats

0: que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
1: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: Més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, a l'octubre, no sé si serà el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, Quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
1: sí,
0: no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaire. Mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: El pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, organitzat per la Societat El Casino. En parlàvem amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat El Casino. I a 9:15 del vespre començarà el Corredrac, i és que el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i per celebrar-ho ha organitzat una festa pels carrers de Sant Andreu de la Barca, acompanyats d'una xaranga. La sortida serà a la plaça Ensenc Clavé i l'arribada a l'esplanada del Mercat Setmanal. I a les 10 del vespre tindrem sessió histèrica a l'Ermita del Palau. Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, punxarà els millors èxits de la història del rock. I a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Xenú arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Xenú actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Xenú a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Xenú serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú vas...

0: Actuació de Chenoa en concert a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central d'Esplanada del Mercat Setmanal a les 11 del vespre, concert gratuït de Chenoa, i després la banda del Cotxe Rojo farà doncs acte de presència a la Festa Major. I recordeu que a la 1 de la matinada arrencarà al polígon de la Clota la Festa de la Clota, per finalitzar fins a les 6 de la matinada les activitats de divendres de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important. Mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones del punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora, a les 8 del matí, amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major, tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de Sant setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
4: Hola, molt bon dia.
0: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
4: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
4: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
4: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el de Don Roscado, pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares, i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té el seu, assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
4: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns homenets, aquests homenets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
4: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
4: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui, nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
4: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
4: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important, els que en saben jugar normalment expliquen als altres que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, i l'altre diu: ah, mira, no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
4: Correcte. Aquest any enguany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, Teniu una plaça gran,
4: Sí.
0: S'apunta molta més gent.
4: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, és David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí, gràcies.
4: A vosaltres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 2:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També Pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herrainz, de Sofia Herrainz i també de Salva Herrainz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta Festa Major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit del normal, que estaria entre 2,75 metres, 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet, la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cara a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
5: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai. No. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà, eh?
7: Sí, sí.
0: El dissabte.
7: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vindre aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això. És, tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
5: Exactament. Va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permès el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.

0: hem de tirar com el que podem.
1: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
2: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
1: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
2: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero pràcticament de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet, quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
1: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
2: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
1: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
2: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
1: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
2: Ara que es diu que els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
0: És que al final ens callem tots al mateix parany, perquè com que no són tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
2: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
1: Bueno, comencem allà per al juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys... ja ho tenim encarrilat.
2: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
1: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
2: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
0: Sí.
2: Va celebrar a finals de setembre.
0: Exactament, sí. 30 anys que tenim gegants al poble i bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i bueno, aquí estan encara ells.
2: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
0: Exactament.
2: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat, com els engresquem?
1: Doncs mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
2: Miquel?
0: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la romeria de Sant Andreu el dia de la romeria, i llavors bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada, no anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
2: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
0: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
2: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
0: Sí, i els que van sota...
2: Exacte.
0: També sumem anys.
2: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, la Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
0: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.

0: Correcte, sí, sí.
1: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi, eh?
2: Perquè els fem grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigües Toses.
2: No, la Perla és l'agrupació Joves.
1: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'agrupació cultural de Costosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
0: Moltes gràcies.
3: Som informació, som entreteniment, som esport, som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
4: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
4: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
4: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
4: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
4: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major Jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
4: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
4: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Uh-huh. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
4: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
4: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, i a més estan treballats, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
4: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
4: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
4: Uh-huh.
1: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
4: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
4: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
4: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
4: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
4: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
4: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
4: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
4: Sí, sí,
1: gent
4: sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
4: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
4: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
4: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat al Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els ous de drac celebren el seu desè aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
0: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa doncs aquest aniversari per la Colla de Diables?
0: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac pues és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: no estarà sol, el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el correfoc.
0: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva, perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest correfoc de 2026, el cagacalces.
0: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre correfoc de festa major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, el fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del el pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
0: Sí, sí, bueno, mira, és, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
0: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
0: No.
1: La gent que està dins del drac.
0: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
0: Bueno, no, últimament el drac sempre hi ha tingut un grup de gent molt fixa, i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar, i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat, o sigui que no patim, perquè portadors del drac en tenim bastants.
1: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
0: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més, i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
0: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver, per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
0: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Sous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
0: Sí, sí, sí, la gent d'Aus de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que la gent s'hi apuntés, i ja ho teniu tot venut.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavé i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
0: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de les 8:45 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i sobretot Correfoc Especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
0: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
1: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 12:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, en José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, tenemos, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta de del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100%, y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época, y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro.
1: Si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
2: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
2: Sí, pues sí, he perdit la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen muy bien. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany el tema de la gincana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova zero. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també a aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
3: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
4: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho de manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
5: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana, la gent la feia, però poca cosa. Hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
5: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes de les històries on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi i que continuï creixent.
5: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major. El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle de... per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca tindrem la sessió de Zumba i a 11:15 de la vespre lliurament dels premis de la Gincana Nocturna serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo aixina i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu...

0: el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues, després d'estar en la... Després d'estar, bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí, i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-lo d'una forma... de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé, i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca disponible a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i, com no, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Durant tot aquest cap de setmana, a Ràdio Sant Andreu tindrem una programació especial amb motiu de la Festa Major. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular, i clar, tots aquests 100 anys han compassat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir doncs de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà mullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim l'Ile d'Orlhac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i de heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana,
2: sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar amb el carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada de gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim,
1: sardanes, bueno,
2: tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim, no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
0: després
2: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encent Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parà, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més, doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota aquesta setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una. I doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja és, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu agrada molt la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Volem saber quina és la previsió del temps de cara als propers dies en aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Com sempre ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
0: Avui són d'aquelles previsions que hem d'afinar, la previsió de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Vamos a ello. Este año, pues la verdad es que la previsión de nuestra Festa Major pues va a ser bastante sencilla, ya que pues la situación meteorológica de los próximos días vendrá marcada por una casi total y absoluta estabilidad desde ya hace días, y esto continuará pues hasta prácticamente mediados de la próxima semana. Estamos en un contexto de altas presiones, es decir, tiempo anticiclónico que asegura un tiempo muy tranquilo, estable y sin precipitaciones. Pero es que además a esta estabilidad tenemos que sumar la presencia de una masa de aire muy cálido en nuestra vertical, que provocará que las temperaturas ya desde hoy prácticamente, aunque en los últimos días tampoco es que hayan sido frescas, pero sean muy altas para las fechas en las que estamos. Para hacernos una idea de cómo de altas pueden ser esas temperaturas en superficie, hay que comentar que a unos 1.500 metros de altura, es decir, el nivel en que nosotros más o menos controlamos pues la situación en capas medias y bajas, vamos a decir, la anomalía térmica será de entre 8 y 10 grados más alta que la media climática.
0: Per tant, ara sí que anem a la previsió dia per dia. Divendres, Carlos.
4: Bueno, vamos a ir comentando, Jordi, un poco en general, porque creo que diferenciar por días va a ser complicado. En el cielo tenemos muy poquita cosa que comentar, porque vamos a tener dominio casi total del ambiente soleado. Por las mañanas y a últimas horas del, pues, de los diversos días, es posible la presencia de algunos intervalos de nubes bajas, fruto de la propia pues estabilidad y de la elevada humedad ambiental típica del tiempo anticiclónico que comentábamos, pero estas nubes pues desaparecerán rápidamente si es que se llegan a formar, y el resto de las jornadas pues como mucho pueden cruzar el cielo bandas de nubes altas poco importantes. Solo el domingo parece que estas nubes altas pueden ser un poquito más abundantes, dejando el cielo pues algo más variable, pero poco más. Así que lo primero que tenemos que llevar al salir de casa para cualquier acto, pues gorra, crema solar y gafas de sol, porque, ya digo, el sol será protagonista. Evidentemente, con esta situación, pues paraguas en casa, no se esperan precipitaciones a lo largo de la Festa Major, algo que no es demasiado habitual, pero parece que este año pues está muy o casi al 100% asegurado que las precipitaciones pues no van a hacer acto de presencia. Y por último, Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que como decíamos al principio van a ser las grandes protagonistas. Desde hoy viernes van a subir de forma muy clara, situándose con valores por encima de los 35 grados todos los días de la Festa Major. Y por lo menos, pues eso, hasta el lunes, martes, miércoles incluso de la semana que viene, seguiremos con este episodio de altas temperaturas. Pero es que dependiendo del viento que podamos tener en las diferentes jornadas, no sería extraño incluso alcanzar valores de 37 o 38 grados alguna de las jornadas, si el viento sobre todo nos llega un poquito más de componente oeste. Y esto de momento pues no podemos asegurar en qué jornada puede pasar, pero lo dejamos ahí, de que las temperaturas van a superar los 35 a diario, pero es que además, como tengamos algún día con viento oeste, pues todavía pueden subir bastante más de esos 35. Por lo tanto, segunda cosa que no podemos olvidarnos al salir de casa para disfrutar de cualquier acto: algo para beber e hidratarnos, un abanico para refrescarnos un poco, y pues buscar la sombra, sobre todo si son pues actividades diurnas. Y por mi parte, Jordi, poco más a comentar. Como ves, pues tiempo tranquilo, estable, soleado y con temperaturas muy altas podría ser el resumen rápido del tiempo que nos espera en la Festa Major.
0: Y Carlos, estem al setembre, ¿eh? Estem al setembre i tenim aquestes temperatures, tenim aquesta previsió, que podré ser una previsió del mes de juliol o del mes d'agost.
4: No de este año, porque o también porque ya lo comentaremos a la vuelta un poco del periodo vacacional, con la vuelta del llueva o truene. Ese primer programa, la vuelta de las vacaciones, siempre lo dedicamos a analizar un poquito el comportamiento pues del verano, en que no hay programa, ¿no? Y hacer un poco ese resumen global. Pero ya avanzo que hemos hecho el mes de julio más cálido de la serie de datos que recuerdo ya, inicié en el 2010, con lo cual nos acercamos a 16 años de datos, pues el mes de julio ha sido el mes de julio más cálido, pero es que también ha sido el mes más cálido de toda la serie de datos, y el mes de agosto nos ha quedado atrás porque ha sido el segundo mes de toda la serie de datos también más cálido. O sea, verano de temperaturas de récord aquí en San Andreu y en muchos sitios. También el otro día veía publicaciones del Observatorio Fabra con una serie climática, en ese caso, que son más de 100 años. Así que ya lo veremos. En ese yo atruene de vuelta de las vacaciones, pero sin duda pues un verano marcado por las altas temperaturas, sin ninguna duda.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. No hem de patir per la pluja, fet que era pràcticament habitual en algunes festes majors, algun dels, o a l'inici o al final, sempre algunes gotes s'escapaven, però que en aquesta ocasió no hem de patir per la pluja, sí per les altes temperatures, com has dit, Carlos, hidratar-se bé, gorra, protegir-se, bé, seguir els consells habituals.
4: Pues si me dejas comentar, Jordi, precisamente porque lo comentamos en un llueva truene, de los últimos 15 años, solo en 4 ocasiones, en 4 años no ha llovido para la festa mayor, o sea que es algo que no suele ser muy habitual, porque en algún momento u otro, pues siempre nos caen al menos esas gotas para bautizar un poco la fiesta, y en esta ocasión pues parece que será muy complicado que eso suceda.
0: Doncs tindrem un 5è any, no? Dels últims 15, no? Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, que torna a reincorporar-se a la graïlla i a la programació de Ràdio Sant Andreu amb les previsions del temps. Bona festa major.
4: Igualmente a todos nuestros oyentes, que disfruten, y eso, gorra, crema solar, o sea, pack verano total para disfrutar de la festa con un poco de tranquil·litat.
0: En aquest cas serà tranquil·la per tu, eh?
4: Para mí sí.
0: Porque no hay en principio cap cambi.
4: En principio no voy a tener mucho ajetreo, que normalmente siempre estamos ahí mirando a ver cómo, cuándo viene, si nos afecta, si no. En esta ocasión parece que la cosa pues muy, muy tranquila.
0: Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Buena festa major.
4: Igualmente.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca s'inaugurarà a l'estàtua en record als animals de companyia. Serà a l'entrada del Parc Central a les 6 de la tarda d'aquest divendres. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Júlia, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
6: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
5: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
5: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
6: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, casi la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
6: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalment vas aconseguir els diners, eh?
6: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
6: Exacto, sí. Una reproducció uno a uno, que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un uno a uno.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
6: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Hachiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
5: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
6: Sí, un xiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
5: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
6: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
0: ¿Te lo trobas en un contenido? ¿A quin lloc, concretament?
6: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llevó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
0: ¿Quina rasera?
6: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?
6: Infinitos.
0: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
6: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro? En cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
6: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua ja en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
6: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
6: Yo creo que como mínimo, sí, sí, sí, sí, es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces, hasta el fin de semana pasado, todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, ¿estamos a miércoles? Sí. El sábado, domingo, estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
5: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria i, a més, com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es consciencii, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
6: Sí, totalment.
5: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, al Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
6: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding, que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
6: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
6: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
6: Sí, sí, sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres,
6: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt agradable aquesta entrevista.
0: i a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A 6:45 de la tarda, 6:30, el Parc Central donarà el tret de sortida de la Festa Major amb la Festa Major Petita i amb el pregonet, en aquesta ocasió a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc i també dels Sous de Drac, de la Colla de Diables, a motiu dels 10 anys del grup infantil. També els 10 anys de la Colla dels Castellers de la Droc. L'acte tindrà lloc al Parc Central.

0: amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de rock més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contents.